0: profesional o particular? Si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho. Tu proyecto empieza aquí.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
4: ¿Dónde estabas tú en el año 2000?
5: Una Mar FM.
6: Sueños Boca de Raúl
7: nos hizo bailar todo el verano.
8: Una Mar FM.

La inflació torna a pujar al juliol amb la represa de la guerra i la reducció d'alguns beneficis fiscals que en combatien els efectes sobre els preus. Ara se situen al 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny, empesa per l'encariment dels carburants i l'electricitat. És una de les derivades de la guerra a l'Orient Mitjà que reprèn amb força en les darreres hores. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran. Aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. Nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. L'exèrcit rus ha utilitzat més de 70 míssils i uns 280 drons, segons les autoritats ucraïneses. Els atacs han obligat a Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també assegurava Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3CAT-Info admet sentir-se alleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Augmenta el risc d'incendis forestals a Catalunya pel nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim o molt alt el risc de focs en un de cada tres municipis catalans i tancaran avui 7 espais naturals. I treball intens dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança, tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. La Diputació de Tarragona destinarà 5 milions d'euros més dins el pla per fer arribar la fibra òptica als municipis més petits.

0: Els beneficiats són municipis ebrencs com Tivenys, Mas de Barberans o la Fatarella. El projecte inclou canalitzacions al marge de les vies de la seva titularitat on operadors públics i privats puguin desplegar les seves xarxes. El brasiler Wagner Moura, conegut pel paper de Pablo Escobar a la sèrie Narcos, protagonitza i dirigeix un judici, el muntatge que tanca el Festival Grec. L'obra està inspirada en Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i es representa avui i demà amb totes les entrades venudes.
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. L'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García van fer els gols blanquiblaus. També van jugar els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I el temps, les temperatures es mantindran en valors de calor extrem avui a moltes comarques de l'interior del país, amb registres entre els 35 a 40 graus. L'ascens més notable de temperatura s'espera a les comarques de Girona i els valors més alts i de 40 graus al Pla de Lleida, sol i notable xafogó a la costa.
1: 3CAT Info.
3: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
4: Llámanos
3: y anúnciate ahora.
5: Onamar FM.
6: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de House Nation Radio Show. Recibe los saludos desde quien te va a acompañar con el mejor sonido de club durante la próxima hora.
7: Cada jueves a las 22 horas.
6: Así de bien comenzamos House Nation, el lugar donde la música no solo se escucha, sino que también se siente.
7: El mejor house selectivo.
8: Cada jueves a las 10 de la noche en Onamar FM.
6: Quiero darte las gracias.
7: House Nation, el mejor sonido de club.
9: Solo éxitos.
10: Solo éxitos en la radio número uno del verano.
9: Onamar FM.
7: Onamar FM.

0: ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans.
1: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
2: Hola a todos, soy Ana Mena.
3: Hola, soy Lola Índigo.
4: Tus artistas favoritos.
5: Onamar FM.

0: Sábados a las 21 horas en Ona Mar FM.
1: Professional o particular, si pintas, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar. Ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo. Haga sus encargos llamando al 93 387 1083. 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol, el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
2: Doncs vinga, som-hi, que això també t'interessa, i molt, diria jo. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes del fins al 50% i descobrir, a més, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Encara m'ho pregunto, què esperes per visitar-la? I és que Conforama Badalona és la teva nova llar. Ara mateix passen, doncs, un minut i escaig a 2:15 del matí. Seguim des d'Ona Mar FM amb els èxits, amb les cançons. Després d'aquest consell que t'hem donat, per què no gaudir d'una cançó d'en Roger Pedrós per dir-te que estem amb tu un dia més?

Doncs que bé que sona el més nou de Bebe Rexha's Déu a One Way, i sona així de bé perquè ho fa també des d'on a Mare FM. Arrenquem nova hora quan passen 4 minuts ara de les 11 del matí i recordarem un octubre del 24. Ho farem amb les veus d'en Joan Deussà i de la Paula Cops. Així de bé sonen els èxits un rere l'altre aquí.

0: tenia tot.
1: Doncs aquí ho tenim, tot i més, amb els tiets, amb Juan Magán, un petonet i bona música. Bons èxits, un rere l'altre, des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Camí de les 12 en punt del migdia, aquella hora. Com gairebé sempre, connectarem amb els serveis informatius, ens assabentarem de les notícies d'última hora, però abans gaudirem de cançons d'èxits com el de Rod Stewart i D&C. Ens posarem sexis amb ells. Però abans...
2: Hola, Mar FM.
1: Marxem fins al Brasil. Allà ens espera la Loca amb el seu Dive into the Ocean.

0: Minut de silenci aquesta hora a la plaça Sant Jaume de Barcelona com a condemna pel crim masclista de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. El presumpte agressor i parella de la víctima estan dependències policials i passarà demà a disposició judicial. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat davant l'alta mobilitat que es preveu per aquest cap de setmana al medi natural. El risc d'incendi molt alt o extrem afecta un terç de les poblacions del país i s'ha prohibit l'accés a 7 espais naturals. S'aixeca l'estat d'emergència nacional a l'incendi d'Àvila i Madrid, el més greu de la història de l'estat, ho ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc evoluciona favorablement i continua estabilitzant. Les flames han devastat 77.000 hectàrees i encara hi ha prop d'un miler de persones evacuades. I malgrat l'intent dels bombers, l'incendi de la Vall d'Uixó no es podrà donar avui per estabilitzat. Les condicions favorables han permès, però, el retorn d'alguns evacuats. El president de Ceuta demana que es declari emergència nacional i es constitueixi un comandament únic per donar resposta a la llau de migrants que arriben nedant a la ciutat autònoma. En l'última setmana han estat prop de 2.000. Les instal·lacions d'acollida de Ceuta estan desbordades, amb una sobreocupació en el cas dels menors del 2.400%. La inflació puja al juliol fins al 3,5% de mitjana, empesa pels efectes de la represa de la guerra a l'Orient Mitjà i la reducció d'alguns beneficis fiscals. En paral·lel, l'economia espanyola ha crescut el segon trimestre de l'any un 0,7%, en part per l'augment de les demandes interna i externa. La guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte. El preu del petroli segueix pujant. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, desvincula el seu indult parcial d'una negociació política amb Junts, tal com ahir també ho va fer Pedro Sánchez. En unes declaracions a 3Cat Info admet sentir-se lleugerida per no haver d'entrar a presó, però nega que sigui una victòria política. Els Mossos d'Esquadra intensificaran la vigilància arran del sabotatge a les boies que impedeixen als vaixells recreatius acostar-se fins a primera línia de platja entre Palamós i Mont-ras al Baix Empordà. Es tracta d'una situació que s'ha anat repetint els últims anys.
1: Esports.
2: El Barça s'entrena a Anglaterra abans de jugar demà contra el Birmingham a 3:15 en directe a TV3, mentre que l'Espanyol va empatar ahir a 2 davant el Burnley en el primer amistós de la seva estada a terres britàniques. Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després de perdre's el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret. I al Barça de bàsquet, l'alè pivot Miles Norris deixa el club després d'una sola temporada i fitxa pel Bayern de Múnich alemany.

I ens queda el titular del temps. Avui sol i ambient molt xafogós amb una nuvolada, amb alguna nuvolada a la tarda al Pirineu, això sí, sense conseqüències. La temperatura

Bonica cançó, un bonic missatge. Els Catarres amb Casa Meva. I tu ets el meu motiu. Sobrepassant ja dos quarts d'una, en 3 minuts, des d'Ona Mare FM i amb 32 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Com et seguim oferint des d'aquí, des de la teva ràdio preferida, els èxits un rere l'altre. I ara ens quedarem amb una cançó que en el seu dia va recuperar una sèrie com Stranger Things. Un clàssic de la Kate Bush, així. Boris Boyle la va versionar, així sonava el seu Running Up That Hill. I aquesta cançó, a més, se la dedicarem a algú molt apreciat per nosaltres. Des d'aquí, una amiga nostra, la Vanessa, que ens està escoltant ara mateix. I aquí li dedicarem aquesta cançó i la que vindrà també tot seguit de la Madonna, el tema dels seus grans èxits, el seu Material Girl.

Doncs sí, Stranger Things era una sèrie que estava carregadíssima de bones cançons, cançons pel record, i entre elles aquesta, Material Girl de la Madonna. Cançó que recuperàvem des del 88.0 de l'FM. 20 minuts se'n separen de la una. Seguim avançant amb més cançons, amb més èxits des de la teva ràdio preferida. Tot seguit, en 3 deseos. El més nou de Leire Martínez.

0: I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Onamar FM.
1: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
2: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
3: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo. Pelotazo.
5: Ya no creo en el amor.
6: Onamar FM.

Doncs és un dels grups de la música en català, de la música catalana, més famosos i més populars ara mateix. En Xavier i en Pep ens acompanyaven així de bé. Els Figaflauers, amb sempre la seva música alegre i festiva. I anava a ser menys aquestes solucions i no problemes. Busquem solucions i busquem música. Tot seguit el més nou de Bamax, Killed Queen.

Doncs déu-n'hi-do, que bé que sona la Bamax amb el seu Killed Queen. Parlant de Queen, arriben ells, sí, i ho faran amb una de les cançons que varen brillar més a la dècada dels 80, del seu A Kind of Magic, a més que li donava nom a un disc que es va fer molt i molt popular i que va tenir un gran èxit comercial gràcies a que moltes de les seves cançons també apareixien a la banda sonora de la pel·lícula Els Immortals. Queen, A Kind of Magic, des d'Ona Mare FM.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 0478 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Menudo verano.
4: Menudo verano.
3: Una Mar FM.
5: Si mi

0: Una Mar FM.
1: Tenemos la música perfecta para cada momento.
2: Una Mar FM.
0: Este verano,
2: Una Mar FM.
3: ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente. Tu mambo. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Ja hem començat la campanya. Campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances.
2: Clàssicos de la música.